Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzador. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Gabriel y Paco Amoroso.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un munt, pareu de dir que no, ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
3: 3.000
1: mi.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: I think I might.
1: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Et dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. A ICAT.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba, carboner, has salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria. Però, al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: «Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu».
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
4: Els hi vàrem donar, gran Samir.
1: Li veureu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat. Però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, i dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga, ja tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Jo
1: crec, arruixó, jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu, ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, i hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells, a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'n si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat. Has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: ha fet un bon arruixó, va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: Exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: Vèiem, publicat al Diari Comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el

0: i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallarolas.
1: No puc estar més d'acord amb tu.
0: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. Uh-huh. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
1: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, l'Estic, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallarolas Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallarolas Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
0: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
1: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
0: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
1: la Mercè Sánchez
0: i un servidor, en Lluís Miquel García.
1: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
0: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Elena Villas, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.

Sempre, per començar, un tema molt especial. Una preciosa i romantiquíssima cançó del grup Brit. Un tema amb un títol realment curt, dues lletres, If Sí. Sí, t'agrada la bona música, t'agrada recordar? Ets a la bona sintonia del Para que no m'olvides, per començar sempre una cançó molt especial, per iniciar aquest recorregut de 2 hores 120 minuts a les ones màgiques del cap de setmana, a les ones Remember del Para que no m'olvides.

tal? Cordialíssimes salutacions. Benvingudes, benvinguts al món Remember, al món dels records, al món de la nostàlgia, al món del Para que no me olvides. Tres dècades d'emissió d'un clàssic de la música revival des de Catalunya, des del Bressol del Penedès i per tot el món. Sempre inventem una bona excusa per conformar dues hores de bona ràdio amb ganes de fer funcionar el nostre, el teu retrovisor musical. Ja posats a inventar, fem una cosa. Hem fet tàndems, hem fet duets, hem fet frecs a frecs musicals. Avui us proposo tenir un cantant emblemàtic com a gran convidat, però molt ben acompanyat. I m'explico bé. Les cançons del mític, de l'etern, de l'encara incombustible Salvatore Adamo. Les seves cançons més conegudes, celebrades tant en francès com també en castellà, però acompanyat per grans veus femenines de França. És a dir, el que podríem més d'alguna vegada anomenar boulevard de la música francesa, però amb aquest punt de que Adamo és qui prevaleix, qui domina, qui dominarà, amb una cançó de les seves, dels seus grans èxits, incomptables èxits, que tantes coses han fet enamorar boniques. I de companyia, doncs, les cantants importants de la música francesa, de la Nouvelle Chanson francesa dels 60 i els 70, que van ser també realment excel·lents. Però, si us sembla, donem la benvinguda al nostre cantant, al nostre especial convidat d'avui, Mr. Salvatore Adamo, cantant amb arrels franceses, però nascut, curiosament, a Sicília, a Itàlia. Però de ben petit, els seus pares van emigrar cap a Bèlgica, després França, i allà va llançar la seva carrera meteòrica. És la seva vida, i com diu la cançó, C'est ma vie.

Seva vi és mi vida. Va ser un dels darrers enregistraments de Salvatore Adamo en francès. Després seguiria actuant, seguiria fent, però ja de gravacions pràcticament cap a inicis dels 80 va acabar de gravar, però hi van quedar moltíssimes gravacions, autèntics èxits, temes que van iniciar el seu recorregut a meitat de la dècada dels anys 60 i s'han prolongat avui en dia. Adamo encara, feliçment, segueix prodigant-se molt bones actuacions. Com dèiem, a part de les cançons de Salvatore Adamo, farem bona companyia musical i l'acompanyarem, una cançó d'ell, amb una de les veus, de les grans veus de la chanson francesa, en femení. El programa es podria tranquil·lament Adamo et Femmes, com es diria en França. Una gran de la música francesa, considerada una de les nenes iaies de l'època dels 60 i que va trencar motllos amb moltes cançons. Una de les més celebrades és aquesta. La plus belle pour aller danser, la més bonica del ball. Ella és la Sylvie Vartan, espectacular.

0: des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

que bonica m'ho diva, tristona. Ai, de desamor. Ella, Hilda, una de les grans cançons de Salvatore Adamo. Para que no me olvides. T'agrada recordar? Avui tens sessió important de Salvatore Adamo, però molt ben acompanyat per elles. Salvatore Adamo, et homes. Salvatore Adamo i les grans veus femenines, les grans dames de la música francesa. Hem tingut un dia la Sylvie Bertrand, que evidentment repetirà amb la més bella del baile, la plus belle pour aller danser. I entrem ja en dinàmica de fer tàndems, en fer doncs, dues cançons, de dues en dues. La de Salvatore Adamo, que és el nostre fixe, el nostre puntal d'avui. I ella, una de les mítiques de França, tot i que també tenia arrels italianes, però ficada ranciament a França, és la mítica Dalida. Una cantant que va tindre un final bastant tràgic, però que va tindre grans èxits, grans cançons. Una veu prodigiosa. Hi ha una cançó preciosa dels darrers temps de Dalida, que es deia Tenia 18 anys. Aquesta cançó, curiosament, va estar, podíem dir, amagada a la cara B, la sempre mala anomenada cara B, d'aquell mític Gigi l'Amoroso, que era una cançó amb arrels més italianes que no pas franceses. És un tema emotiu que parla, en fi, de l'amor entre un adolescent una senyora ja, doncs, madureta, com en aquest cas devia ser ella, perquè aquesta cançó ja la va gravar la Dalida cap allà a meitat dels anys 70. I el Benet de Bois, 18 anys. Ell tenia 18 anys. Que bonic que tendre. I de la Damo, què et sembla si ve un viatge cap als núvols amb una llàgrima inclosa? Ei, la llàgrima, com sempre dic, que sigui d'alegria. I l'agme on hi hagi, una llàgrima en les nubes. De dues en dues, Adamo i el repertori de veus femenines que el van acompanyar a aquells grans èxits dels 60, 70 i poc més ja, perquè els 80 ja Adamo va deixar de registrar cançons. Som-hi en les dues. Primer, la gran Dalida.

Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i El pare que no me olvides.

y Dagma Oniasias, una lágrima en las nubes. Abans la Dalida y aquella historia de un amor mig prohibit. Y la voix, 18 anys. Ell tenia 18 anys. A l'amo i les seves parteners femenines avui amb aquest Para que no me olvides. Basant-se amb les cançons, amb els seus grans èxits, però també compartint cartell amb elles. Hem vingut ja a la Sylvie Vartan, que repetirà. Hem vingut a la Dalida. Però ara primer invertim l'ordre i escoltem a Salvatore Adamo. Dintre del seu repertori, a part de les seves cançons populars, conegudes, exitoses, romàntiques, enamoradisses, tenia alguna cançó curiosa que anem a escoltar ara. És curiosa la cançó i el títol encara més. Història d'un clau. Histoire d'un clou, es deia la cançó. Una cançó una mica esbojarrada pel repertori habitual de la forma de cantar de Salvatore Adamo. I de... elles, de les dames de França, anem a escoltar una altra de les grans veus dels anys 60. Estem parlant de la mítica François Hardy. Para que no me olvides avui, estil Boulevard però centrant-se amb Adamo i les seves molt bones companyies femenines musicalment parlant. Cançó curiosa, Histoire d'un Clou.

Qu'est-ce qu'on va à la musique? Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Parvis. Cantava la cançó. És un èxit fantàstic de la François Hardy, la cançó més coneguda de la desapareguda, tristament, François Hardy, una de les grans veus de la música yeye de França. Encantadores veus de la chanson française. Tan propera i tan desconeguda com dic tantes i tantes vegades. Para que no m'olvides. Adamo i elles. Elles i Adamo. Una preciosa cançó després del tema esbojarrat de la història d'un clau, Histoire d'un clou. Un tema desconegut, un tema però curiós, d'Adamo, que va ser un èxit, no obstant, al nostre veí país. I aquí va sonar molt tímidament perquè Adamo era tan pròdig en cançons que llançava els seus, les seves gravacions, els seus discos, en quatre cançons, aquells anomenats singles EP, singles de quatre cançons, a part dels seus llargues durades, els seus LPs. Adamo, ens posem de nou romàntics, que és el que toca amb ell. Nuestro romance, notre roman. I de la música francesa anem a escoltar a una gran de les grans de la música, la Mireille Mathieu, que deien que era la digna successora del mite anomenat Edith Piaf, que també escoltarem, evidentment, amb aquest Para que no m'olvides. Un dels temes més romàntics també de quan Adamo era joveníssim, amb patilles, amb bon cabell i amb bon estil. Cançons inoblidables que han fet bategar molts cors i enamorar moltíssimes amigues i amics. O no, dic veritat. Notre roman, nuestro romance, una cançó que sona així de bé. I com dèiem, anem a escoltar també a la Mireille Mathieu i una de les seves grans cançons.

0: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
1: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

La versió francesa del mític tema de la Barbara Streisand, Woman in Love, fet per la Mireille Mathieu, la que deien que era el rossenyor de Rignon, la seva ciutat natal. Es deia una dona enamorada, Woman in Love, però a la francesa. Infame amoureuse, la va batejar, la va treure de meravella, salvant distàncies amb la versió original americana de Barbara Streisand. Mireille Mathieu, una altra de les veus que fan companyia, que fan de partener musical avui amb aquest Para que no m'olvides, el gran Salvatore Adamo i els seus èxits, alguns dels més sonats i alguns de no tan coneguts, i inclús curiosos com L'Histoire d'un Clou.

cap a l'Adamo, una altra de les seves cançons mítiques celebrades, boniques, però també amb trasfons trist. Quina meixa deixa bé, un mechón de tu cabello. I deies qui li farà companyia aquesta vegada? Hem tingut a la Sil Bartán, a la Mireille Mathieu, hem tingut a la Dalida, hem tingut a la François Hardy. Si us sembla, si no anem amb una cantant sola, sinó amb dues veus que acompanyaven a un grup que es deien Los Surf. De fet, era un grup fundat a Madagascar, que en aquella època era colònia francesa, però les dues veus, sobretot la de la Pat, la principal cantant, era extraordinària. A repescar una de les cançons del surf, i així seran dues les que facin companyia, a part dels quatre components, eren sis germans molt curiosos i que cantaven de meravella. Adamo, primer, amb aquesta mítica cançó, Un mechón de tu cabello.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: T'acompanya Joan Enric Vidal.
1: ¿Qué tal? Oh, persona tipo Dalí. Ahora te puedes marchar. Los surf. Ara molt li fan companyia, molt bones companyies femenines franceses, i los surf es van afincar a París, a França, vinguts des de Madagascar, els sis surf, sis germans, destacant la Pat, gran cantant. Adam Holmes, de la música francesa, de la chanson francesa, avui amb aquest para que no me olvides. Que bonic és aquesta cançó de T'acordis, te'n recordes? Es diu així. And everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Tots tenim que estimar d'alguna manera o altra. Oh, quin títol i quina cançó per ballar molt de dos en dos. Invertim ordre i anem ara amb una de les bones companyies de Salvador i Adamo, amb aquest tàndem, amb aquest para que no m'olvides, dedicat a Adamo i les grans veus de la França, 70, 60 i algú de 80. La millor versió de la Woman in Love de la Barbara Streisand, la versió de la gran Mireille Mathieu, que hem pogut escoltar. Ah, que no la coneixies. França ha sigut un país, conjuntament amb Mònaco i Luxemburgo, país de parla francòfona, que han tingut diferents cantants. La majoria eren de França, però també representava a Mònaco i també representaven a Luxemburg. Bé, doncs, després de uns anys una mica convulsius d'Eurovisió, com aquell any que aquí al nostre país es va celebrar Eurovisió, després de que guanyés la Maciela, la, i van guanyar quatre països conjuntament, el que no ha de ser una cosa prou curiosa, sospitosa i, no sé, en plan de mofa. No oblidem que encara teníem el règim que teníem i, evidentment, de cara a Europa no pintava la cosa bé, però així va ser allà al Teatre Real de Madrid. Bé, doncs, gent que va guanyar Holanda, va guanyar França, va tornar a repetir triomf al nostre país, amb la Salomé. Anglaterra, amb lo Lulu, boom, bang, bang. L'any següent ja tot va normalitzar-se i va tornar a guanyar França. I ho feia amb una cançó i un tema deliciós que es deia In Bang i Nartre et In Rui. És a dir, un banc, un arbre i un carrer, que eren record d'infantesa, que cantava una deliciosa Seva Ruin.

manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tú serás. Ah. Pues sí, que la sorpresa poca, ¿eh? Meme en Cirques Francés, versión castellana, ¿no? Para que no me olvides. Cançons mítiques. Qui ho tenia que dir? Quan va gravar aquesta cançó, Adamo, que el món faria un gir. Ell va ser una mica futurista en aquesta cançó. De fet, en un dels concerts que he pogut veure a l'Adamo, al Palau de la Música Catalana, va dir que quan va gravar aquesta cançó, la va compondre, mai hauria, doncs, arribat a creure, a sospitar que el món donaria tantes voltes i el que definia aquesta cançó és el que és avui en dia. Inshallah. Para que no me olvides, Adamo et Chons, Adamo i bones companyies de la música femenina de França. Para que no me olvides, sempre en cap de setmana.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

mític himne a l'amor, himne a l'amour, la diva, l'exclusiva, la gran, gran mite de França, Edith Piaf, himne a l'amor. Un himne cantat amb tota efusivitat.

0: Olvides. Tres dècades de records.
1: Para que no me olvides, continuem endavant. Avante a tota màquina. Posant-te de fons cançons que possiblement tu havies perdut del teu horitzó musical. És el cas d'aquesta cançó, que es diu Mississippi, cantada per Pizzicat. Adamo té també cançons divertides amb el seu repertori. Aquesta no cal dir-ho, ha tingut doble versió, la versió de l'Adamo, i aquí al nostre país també cantada pel Rafael, inclús han arribat a cantar els dos juntets. I a la noche, però jo em quedo amb aquesta que és cançó de juerga, de farra i de bons moments i de celebracions. Mi gran noche, Adamo. Salvatore Adamo, el nostre protagonista, acompanyat per grans dames de la música. Edith Piaf, himne a l'amor, que ha actuat quasi ben solitari perquè Edith Piaf és punt i a part. Quina veu més ens ocorreix de França que pugui fer-li molt bona companyia a Salvatore Adamo? Per exemple, la Sheila. Sí, sí. Sheila va ser una de les grans cantants lligues que, més tard, a la dècada dels 70, arribaria a canviar d'estil, conformant el seu conjunt, que es va dir Sheila Black Devotion, i va interpretar cançons molt més discotequeres, com aquella versió del Singing in the Rain. Però abans Sheila era una cantant de l'estil de la música França, de França romàntica, de la França clàssica dels 60. Sheila farà companyia a Salvatore Adamo. Anem de bona festa. Mi gran noche.

0: sepa hasta ahora no hay guerra en la luna.
1: Això és el que diu la dama, però allà no. Tot i que el món està prou convuls. Adamo. És un dels seus darrers enregistraments que va fer cap allà a finals dels 70. Mañana y la luna. Una cançó que a mi sempre m'ha semblat curiosa i punt i a part a la carrera musical de Salvatore Adamo. Deme en seguir la lluny.

0: Parlar de bones cançons de França en femení és de parlar de molt bones solistes. Algunes no tan conegudes, però sí que van ser-ho gràcies a la seva presència, a la seva aparició a Eurovisió. Abans he tingut a la Séverine, Imban i Narbretina Rue. I una altra de les cançons triomfadores d'Eurovisió de França va ser la Marie Myriam, un tema entranyable que parlava d'un ocell i un infant. L'oiseau et l'enfant. I Adamo també torna a fer presència com a gran convidat amb les seves partners de la música. Hi ha un tema preciós que no va ser dels més coneguts, però que va ser també èxit a França, però aquí va sonar molt bé, sobretot a l'hora de dir coses boniques, lents i petons furtius. Es diu L'amor se t'assembla. Quin títol, eh? L'amour te ressembla. Adamo, para que no me olvides avui, amb un toc molt especial, molt romàntic i molt boulevard de la chanson francesa.
1: Il y a 30 ans, j'étais donc en Angleterre à Wembley et je représentais la France. Cette année-là, on a gagné avec moi.

Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

todo su nombre para mí lo han escrito en el cielo infinito, soles, lunas y estrellas. ¡Oh, uy! ¡Adamón! Cançó a cançó, construïm dues hores de ràdio sempre en cap de setmana. Sempre al Para que no me olvides, tercera dècada d'emissió. Vam arrencar el segle passat i aquí continuem mentre tu ho vulguis. Com sempre, gràcies per la confiança, per la constància i, ja saps, com sempre diem, recomana'ns. Perquè el que soni aquí, el que escoltis aquí, rarament es pot escoltar altres bandes, freqüències i sintonies. La banda sonora de la teva vida, Para que no me olvides. La cançó es diu Juanita. Senyor que es deia Nick McKenzie. La que va sonar tímidament i que nosaltres aquí refresquem el Para que no me olvides, posant de fons aquelles cançons que molt possiblement tenies ja més que agendades. Doni a Madame i les seves molt bones companyies d'èxit femení d'aquests temps a França. Repeteix Sylvie Vartan abans, amb el tema Dames, Bella del Baile, la Plus Belle pour aller danser, ara, com no, un altre dels seus grans èxits. I conegut com el ritme de la lluvia, va haver-hi moltes i molt variades versions. En écoutant la plus. I d'Adamo... Abans he dit sorpresa i he saltat mis manos en tu cintura. O sigui, sorpresa poco perquè era més que previsible. Tu saps quin va ser el primer èxit de Salvatore Adamo? L'any 1962? Jo crec que sí. Ignoro si quan soni el programa estaran avant. No crec. Ep, depèn d'on escoltis, perquè tenim tants punts de sintonia que la meteorologia, la climatologia és supervariada. Va ser aquest mític Cae la nieve, Tom Balanés, Para que no me olvides.

Com a 1, 2, 3, el diu. Com et diré adéu. François Jardín, si a la primera hora hem pogut sentir, com no, el mític Todos los chicos y chicas, ara aquest Com a 1, 2, 3, el diu. El temps de la ràdio és or. Ho és de la vida, però la ràdio encara més. I el temps es va esgotant, encara que tenim temps per seguir gaudint d'Adamo i alguna de les seves dames acompanyants avui de la música francesa, de la chanson francesa. Cançons celebradíssimes d'Adamo i elles, la Syl Bertin, la Mireille Mathieu, la Edith Piaf, la Sheila, los Surf i les seves dues grans solistes, la Dalida, la François Hardy, que ara hem assaborit com a un terri de dia, la Sebrin, la Miriam Miriam, dues cantants eurovisives, triomfadores d'Eurovisió. En fi, que tenim temps per escoltar a una d'elles i una més de la Damo. Per a qui no m'oblidi, sempre en sintonia, remember del cap de setmana, no perdi sintonia. I, per favor, sempre fes-me el gran favor de ser molt feliç, molt feliç, clar que sí. I si hi ha alguna llàgrima que sigui d'alegria, i sempre no perdis la sintonia de la ràdio. Des del Benassol del Penedès, cordials salutacions, Joan Enric Vidal, per totes aquestes emissores, més de 40 que cada cap de setmana sonen nosaltres per difondre les ones o fer arribar la seva senyal des de qualsevol dispositiu a tot el món. Des de l'estudi 2 de Canal 20 Ràdio, salutacions, petons per elles, abraçades per ells. I ara mos dic moltes cançons, però n'hi ha una emotiva que precisament era lenta, però no és una cançó que parli massa d'amor. Parla de coses de la vida de l'Adamo, com aquest tema que m'han comentat a Ingela, qui ho tenia que dir, que quan va gravar aquella cançó als 60, avui en dia, en aquest segle, doncs no estaria tan mogut i hi hauria tantes guerres. Doncs aquella cançó era un tema que marcava, encara que ell sempre ha confessat que mai s'ho hagués imaginat. En fi, coses que passen. En bandolera, en bandolier, un dels grans èxits de Salvatore Adamo. I de les noies que tenim per aquí per acabar, doncs tenim bona cosa, eh? Però, com sempre diem, busquem la sorpresa i anem a escoltar una de les veus mítiques de França, que tancarà aquest Para que no me olvides. Que vagi molt bé. La setmana que ve, 2 hores més, 120 minuts més de bons records, de bona música revival, de fer funcionar el retrovisor musical. Salutacions, Joan Enric Vidal. Gràcies.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Hola, bona tarda a totes i a tots. Bona tarda a tothom. En Pere de Ruïdavilles, biblioteca, Maria Àngels Torrents i cine. Anem al cine. Amb el Jaume Felipe, amb el Jaume Font, amb el Jaume Font, amb el Jaume Felipe. Per veure algú que poder no heu vist mai. Dies on tal.
1: Aviam. Ha fet dies que no fèiem una pel·lícula espanyola.
2: Feia dies, però aquesta és de les que val.

0: pena fer.
1: Sí.
0: Perquè és una pel·lícula que en el seu moment va tenir molta publicitat, jo crec que merescuda, i també va tenir molts detractors degut a la temàtica que tocava. Però és una d'aquelles pel·lícules que jo sempre dic que hauria de ser de visió obligada als instituts.
1: Estaria bé, sí. Estaria bé.
0: Perquè el tema de tracte el tracta molt bé. Uh-huh. És una pel·lícula dura.
1: Sí.
0: I a vegades punyent. A mi em va sorprendre molt quan la vaig veure, sobretot perquè era una pel·lícula, com te diria, jo em va semblar hiperrealista.
1: Bueno, és una de les poques pel·lícules que parlen d'ETA obertament, des del punt de vista d'un comando, del Comando Madrid,
0: el seminari
1: dels que hi va haver. I, clar, en el seu moment devia aixecar pells.
0: Va aixecar moltes pells.
1: Perquè, clar, parla d'això, del dia a dia d'un integrat del Comando Madrid.
0: Sí, sí, a més.
1: I de la seva història d'amor, amb una sèrie de...
0: Una mica farcida perquè la pel·lícula passi més bé.
1: Sí, amb una sèrie de personatges que es troba i que no deixa de ser una trama secundària. Perquè
0: sí, jo crec, sí.
1: No? Tot i que...
0: Bueno, és que a mi em va semblar que... La pots veure des de dues visions. Sí, com una pel·lícula sobre ETA o com un thriller eròtic d'aquests que es feien als anys 90.
1: També.
0: Sí. Tipo Instinto Bàsic,
1: sí.
0: Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, també.
0: Perquè, vull dir, allà... A part de que la història és interessant, l'entrecuix de la protagonista també és interessant.
1: Sí, bueno, surt bastant.
0: Sí. Es passa la pel·lícula...
1: El pilota, pràcticament.
0: Es pilota encuerada, que diuen els argentins.
2: L'acabes coneixent bé.
0: Sí.
1: Profundament.
0: Però no fa rebuig.
1: No.
0: És una noia, perquè figura... Es pot fer una mica d'espoiler.
1: Jo crec que si no fem una mica d'espoiler no podrem parlar de la pel·li, perquè com no fem una mica d'espoiler, ja em diràs tu.
0: Días Contados és una de les pel·lícules... O sigui, el seu director, l'Imanol Olive, al final va arrodonir una trilogia, o una quadrilogia, si vas comptant La muerte de Miquel,
1: sí.
0: De pel·lícules sobre ETA, eh?
1: Sí.
0: La fuga de Burgos...
1: Sí.
0: No, el procés de Burgos, la fuga de Segovia, i llavors aquesta.
1: I entremig
0: La mort de Miquel, que és més com un reportatge.
1: Sí.
0: La mort de Miquel és més com un reportatge.
1: Sí.
0: I va fer una trilogia sobre ETA, però aquesta és la més explícita, en el sentit d'entrar dintre les... entre cometes, les entranyes de la banda, no?
1: Sí, de posar-se en la pell d'un integrant d'un comando que amb tota la intenció d'assassinar.
0: Sí, no? Són godaris.
1: Sí, està clar.
0: Són godaris. El que passa és que hi ha un godari que és una mica especial, no? Que és el Carmelo Gómez,
1: sí.
0: Que és més un xulo piscines que res.
1: Sí, es podria dir així.
0: Home.
1: Sí, és més xulo que
0: sí,
1: tot. Es va una mica per lliure.
0: Sí, bé. Molt lliure, clar. És que és molt impactant ja al començament. Quan ja para la carretera,
1: sí.
0: Es puja una prostituta al cotxe, passa davant dels controls...
1: Aprofita per passar el control.
0: Aprofita per passar el control i diu...
1: Sí, i l'altre acompanya el comando i ja diu que aquest tio està com la cara.
0: És que clar, jo no sé com funcionen, però no.
1: Ens fotran tots enlaire.
0: Sí, el que sí que... També em va cridar l'atenció la manera de retratar el personatge, perquè dius, home, a veure, un terrorista d'ETA va molt per lliure.
1: Per ser d'ETA,
0: no sé. Sí, i no té prudència.
1: A la pel·lícula, no, gens.
0: No té cap mena de prudència, no?
1: No, gens.
0: No sé ben bé si això era així.
1: Bueno, també hi ha un moment a la pel·lícula que li diuen que la que acabin aquell cop que estan planejant ha de tornar.
0: Sí,
1: ja saps què vol dir.
0: Sí, home, clar.
1: Ja saps què vol dir.
0: La Loles està present.
1: No tinc cap por, eh?
0: Està present la Loles, eh?
1: Sí.
0: I la companya terrorista,
1: sí.
0: Ja vol deixar-ho.
1: Ja vol deixar-ho.
0: Però també està espantadíssima.
1: Sí.
0: Perquè, clar, dius, allà no et deixaven deixar-ho, eh?
1: Bueno, és que al final una banda terrorista no entres i surts com vols.
0: No.
1: Clar, és que quan t'hi poses, t'hi poses.
0: Sí, però jo vaig trobar també... Sempre m'ha cridat l'atenció de l'ETA. O sigui, el sadisme que tenien amb els que ho volien deixar.
1: Bueno.
0: Perquè, clar, dius, home, com vols cridar l'atenció de la gent perquè vingui o entri si sap que no podrà sortir?
1: És que jo crec que com a banda terrorista, de seguida va començar a perdre suport.
0: Sí, bueno, perquè eren Eren massa extrems.
1: Eren molt bèsties. Eren I llavors, clar, al perdre el suport no es podien permetre el luxe que la gent de dins els invertís.
0: No, bueno...
1: Així com jo, així, perquè cada vegada tenien menys.
0: Jo més que res ho atribuïa per això que tenien por de que la gent no, un cop fora de la banda no se n'anés de la llengua.
1: És que jo crec que s'hauria desfet la banda. Si no haguessin sigut...
0: Si no haguessin sigut tan,
1: no
0: tan rigorosos, oi?
1: Segurament s'hauria desfet molt abans del que s'ha de fer.
0: Segurament.
1: Crec jo.
0: Bueno, no sé. Bueno, ja tenien l'ETA político-militar i l'ETA político.
1: Sí, sí, bueno, clar, ja es van desfet dues branques, diguem ja que els tous se'n van anar cap a una banda i els dos cap a l'altra.
0: Sí. Bueno, en fi, mira, fem una mica abans d'entrar a fons amb el tema, donem la fitxa tècnica i
1: donem la fitxa tècnica, va. Jo tinc uns quants noms per aquí apuntats que m'agradaria que sortissin.
0: Sí, aviam. El director. Primer és una pel·lícula de l'Immanuel Uribe. Un gran director que no es prodiga massa, ara últimament...
1: No gaire.
0: No gaire.
1: Ara fa temps que no fa gran cosa.
0: Però bueno, ja passa això, eh?
1: Sí.
0: I els actors...
1: Bueno, ja té una edat.
0: Sí, home, bueno.
1: Ja té 75.
0: Jo també tinc una edat, eh?
1: Bueno.
0: Bueno, jo tinc dues edats.
1: Però fer pel·lícules és més estressant.
0: Encara em veuria en corda.
1: Sí, vinga, va.
0: Encara em veuria en corda.
1: Vinga, va,
0: som-hi. Amb un bon pressupost i no gastar...
1: Ah, bueno, un bon pressupost.
0: I no gastar tot.
1: Sí, clar.
0: I que no em demanessin comptes.
1: Sí, exacte.
0: A l'estil de l'Espanya del Regne.
1: Seria fàcil. Seria fàcil, sí.
0: Tenim aquí el principal, el que fa de protagonista, que és el Carmelo Gómez.
1: Carmelo Gómez.
0: Que és un actor que en el seu moment va tenir també el seu cartel.
1: Sí.
0: Tampoc és un actor que ens cridi massa l'atenció.
1: No.
0: Perquè crec que només pot fer aquest tipus de papers.
1: Sí. Bueno, és que és molt gran. O sigui, és molt gran. Molt gran vull dir que és un armari.
0: Sí, sí.
1: Com no, físicament.
0: No, físicament.
1: És un armari. Llavors, segons quin paper... No li
0: jo crec que li faltava una mica de figura de cara.
1: Sí, un pèl. Sí,
0: no? Perquè o sigui, un armari així és una mica tipus Frankenstein, perquè ens entenguem.
1: Sí, exacte, sí, com a allò...
0: Sí, eh? Dius, sí. Home, una mica de finura de cara li hauria faltat i poder haver-hi anat bé.
1: Sí, també li hauria anat
0: perquè bé. Tampoc és que tingués massa registre.
1: No, perquè després de...
0: Que sempre feia el mateix paper.
1: Sí, després d'aquestes tampoc no té...
0: Jo li recordo amb ell una pel·lícula que allà em va agradar bastant, que era una pel·lícula també policiaca, que diu, tu nombre...
1: De Sabia Hierba.
0: Sí, amb la Emma Suárez.
1: La Emma Suárez.
0: La Emma Suárez,
1: sí.
0: Que fa també un paper d'un policia.
1: És que...
0: Però allà està més bé.
1: Bueno, és que clar, tots els actors també depenen del director, com els dirigeix.
0: Sí, però bueno...
1: Hi ha actors que són molt bons i que és igual el director.
0: Ara anava a dir.
1: Perquè fan el paper que volen.
0: Com si vols. Tens claríssim el paper...
1: Sí, però hi ha actors que necessiten dirigir.
0: Sí.
1: I aquest seria un cas.
0: Seria un cas claríssim.
1: Sí. Seria un cas.
0: Després teniu la protagonista, que és una noia que no es coneix gaire, que aquí fa un paper de prostituta, entre cometes,
1: yonqui.
0: Bastant agafada en el món de la droga.
1: Sí.
0: Una noia, més que prostituta, és una desvergonyida que ensenya el cul. Però no arriba a ser... Perquè ella diu que no es prostitueix.
1: No, perquè ella es prostitueix l'amiga.
0: Sí, ella s'exhibeix.
1: Sí.
0: Però Fiora és una noia just amb l'edat límit d'entrar en aquest món, que són 18 anys, molt jove, i que, curiosament, va començar a fer programes infantils de televisió espanyola.
1: Ja.
0: Vull dir que...
1: Sí, sí.
0: L'evolució.
1: L'evolució de la carrera.
0: L'evolució de la carrera. No sabria dir-te si està bé o malament, però que sí podria...
1: No està malament, jo crec que és un paper que li ve un pèl gran.
0: Sí.
1: És un paper que li ve un pèl gran, perquè...
0: Bueno, però compte que aquí aquest paper, si en comptes de dir és una noia de 18 anys, quan surt moltes vegades la pel·lícula,
1: sí.
0: Per exemple, si hagués de 24...
1: No, home, clar, seria molt diferent.
0: Sí, ja seria diferent.
1: Sí, seria molt diferent.
0: Aquí li ve gran perquè ha de fer de noia puríssima, entre cometes, de 18 anys.
1: Sí,
0: que no ha perdut l'innocència, diguéssim.
1: Ja.
0: Encara té aquell toc infantil, de que tot li ve de nou i d'això, a pesar de que té el seu rodatge,
1: Sí, bueno, ja té d'això, ja té millor recorregut.
0: Sí, té més tiros que la bandera de la Legió. que clar, podries ja dir que... A mi la seva presència no em va desagradar, evidentment, perquè una de les raons abans que té un cos agradable de veure i l'exhibeix bastant, però com a personatge queda una mica com així, com en el limbo, no?
1: Bé, jo crec que té algun moment bo, té algun moment que ho fa molt bé, que és quan està...
0: Ja, quan està a l'Alhambra.
1: Bueno, quan està a la... No, quan està a l'Alhambra, no, quan està a Dugada.
0: Ah,
1: ostres. Jo crec que és el moment en què ho fa més bé. Sí. És quan...
0: Sí, però ja l'Alhambra també té un, bueno, un flaix, sobretot també... quan la tele ensenya, parla de
1: l'atemptat
0: i ell ho veu i...
1: Clar, quan descobreix la veritat, sí que bueno, és el moment, és el clímax de la
0: pel·lícula. Sí, és el clímax de la pel·lícula.
1: Sí.
0: Jo ja tinc una pel·lícula per mi molt ben... La Candela Peña, que està estupenda.
1: La Candela Peña està fantàstica.
0: Fantàstica, fantàstica. Sí.
1: Jo molt... crec que es menja la Ruth Gabriel cada vegada que surten juntes.
0: Sí, no,
1: es menja.
0: Home.
1: I la Candela Peña està natural.
0: Perquè,
1: està
0: sí.
1: tal qual.
0: A més, clar, és que la diferència de rol, si la Candela Peña ja és una noia alegre rodada.
1: Sí.
0: I, per tant...
1: Bueno, i la que diu que també que no es prostitueix, però es prostitueix, ho sap perfectament.
0: Sí, home, sí.
1: Vol guardar les apariències, però sap de sobres que no...
0: Que ja em diràs tu, amb l'ambient que té ella...
1: Sí, que més li dona, no?
0: Que més li dona, guardar les apariències o no guardar les apariències.
1: Ja, bueno.
0: Perquè en aquesta pel·lícula pulen uns personatges...
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Un lumpen bastant...
0: Un lumpen degeneradíssim.
1: Sí, sí.
0: Perquè... Després tenim, bueno, el Javier Bardem.
1: Javier Bardem.
0: Que té...
1: Que està molt bé, el Javier Bardem.
0: No, està molt bé, però té la pega aquella que comentàvem abans,
1: sí.
0: en privat, que és que el personatge és molt desagradable.
1: El personatge és un merda.
0: És un per dir-ho
1: clar i malament, eh? El personatge és un merda.
0: És un...
1: I clar, és difícil...
0: És que no és ni personatge. És... no té ni la categoria aquesta.
1: Jo crec que és un buscavides, és un buscavides, és un miserable.
0: Però un degenerat.
1: Rata.
0: És un degenerat.
1: És un de tot.
0: És un de tot.
1: Sí, però jo crec que el personatge el fa molt bé.
0: La seqüència aquella que es droga punxant-se el coll, allò no ho fa qualsevol, eh?
1: No, sí, sí.
0: Allò és una d'aquelles seqüències que dius val la pena veure la pel·lícula només
1: per
0: veure allò, eh?
1: Sí, sí, per aquella escena.
0: Per aquella escena, vull dir que allò...
1: Dius, sí, sí, home, no, la veritat és que el Javier Bardem ho fa molt.
0: Molt.
1: Molt.
0: Ja dic, el que té la pega aquesta, que el personatge és molt desagradable
1: sí.
0: i no el pots deixar de mirar sense cap prisma.
1: Clar.
0: És un miserable.
1: Per això ho fa tan bé. No?
0: Sí. No,
1: perquè és un imbècil.
0: Després tenim l'altra noia, l'Elvira Mínguez.
1: L'Elvira Mínguez.
0: Molt bona.
1: Sí, aquesta està molt
0: fantàstica,
1: bé.
0: Molt matisat.
1: Sí, aquesta està molt
0: bé. Marca...
1: Aquesta és la companya de comando del Carmelo
0: sí,
1: Gómez.
0: Sí, del Carmelo Gómez. És la Godari.
1: Sí, la Godari.
0: És la Godari,
1: la dona...
0: que ja està angoixada i veu que allò que fan no es portarà enlloc i vol deixar-ho. Llavors té aquesta angoixa ja des de la primera seqüència que
1: sí,
0: ja veus que té aquesta angoixa.
1: Sí.
0: Ex-amant del Carmelo Gómez i que quan li surt competència...
1: Encara està enganxada.
0: De ser-ho una mica.
1: Sí.
0: Després hi ha el Pepo Nieto.
1: Oh, el Pepo Nieto fa un secundari simpàtic.
0: Sí, ara anava a dir que és el pallasset.
1: Sí.
0: El pallasset de la joia aquesta de cerebrats que pol·lulen per allà.
1: Sí, sí, bueno, és el típic tio bona fe...
0: Però és l'únic que se'n surt, perquè al final...
1: És el que marxa a casa la mare.
0: Marxa a casa la mare.
1: És el que marxa a casa la mare.
0: A refer-se.
1: Sí.
0: De tot.
1: Però és el que veu que allà no va bé.
0: Home.
1: I que acabarà malament.
0: Home.
1: I llavors vol ser el nòvio de la Candela Peña, però la Candela Peña passa d'ell.
0: Sí.
1: Ell és un bona fe, perquè és un bona fe.
0: Bueno, sí, vol ser el nòvio més que res per fer veure que té una noia.
1: Clar, sí.
0: Per deixar de ser el que és, o sigui, un ningú.
1: Exacte, perquè no és ningú.
0: Perquè no és ningú.
1: Però és l'únic que té el cap clar i que al final diu...
0: Sí, sí, jo me'n vaig al poble, a casa la mare.
1: Exacte,
0: me'n vaig a ser un enganxoriço, que això va més bé que tot
1: l'escurat.
0: Home, i després hi ha el policia xulesc, però que no deixa de tenir una certa gràcia, que és el Pedro Casablanc.
1: No, aquest és el marit de la Ruth Gabriel.
0: Ah, sí, és el marit de la Ruth Gabriel.
1: Aquest és el marit de la Ruth Gabriel. Aquest té un paper molt petit, però fa molt bé.
0: Però fa molt bé.
1: Ho fa molt bé. El Pedro Casablanc, irreconeixible.
0: Sí, sí. És el que està esperant sempre sortir de la presó,
1: exacte,
0: que esperem conèixer.
1: Sí, bueno, sí. És el personatge del que tothom parla per dir molt bé fins al final.
0: I quan surts ja veus que era un niño malote d'aquell temps.
1: No, era un peça.
0: Era un perla, que diu la Rosalía.
1: Un perla.
0: Un perla. Bueno, total, i n'hi ha
1: no, diversos. No, el policia és el Carre Alejalde.
0: Sí, el Carre Alejalde.
1: El Carre Alejalde, que està irreconeixible.
0: Sí,
1: clar.
0: De què em sona? Clar, és el Carre Alejalde.
1: El Carre Alejalde.
0: Ah, però...
1: Que ho fa molt bé, el que passa que està molt sobreactuat.
0: Bueno,
1: hi ha moments en què se li escapa una mica el personatge, per mi. Per mi.
0: No sabria dir-te. No sabria dir-te perquè, clar, jo ara el recordo amb los ocho apellidos vascos.
1: Bueno, clar. No, clar.
0: I veus aquest i...
1: Res a veure.
0: És el mateix.
1: Res a veure.
0: Res a veure.
1: Però ara... sí, fa un paper... A veure, tampoc és un secundari, també, que...
0: Però és un secundari de luxe.
1: Bueno, perquè és un secundari dels importants.
0: Sí.
1: És dels que mouen la història.
0: Sí, sí.
1: Llavors va bé, perquè no? A més, connecta diversos personatges.
0: A més.
1: I fa avançar l'acció, vull dir que... No.
0: I et matisa molt com actuava la policia d'aquest temps.
1: Bueno,
0: no sé si ara no actuen igual, eh?
1: És molt increïble, veure-ho ara amb els ulls d'ara, no?
0: Bueno,
1: però segurament llavors devia ser la moneda corrent. Probablement.
0: Jo diria que això era el pa de cada dia.
1: Sí, dir, probablement.
0: Aquí es fa el que jo dic i es controla tot el que jo dic. Controla tot el barri, el tio.
1: Sí, clar, ho sap tot.
0: Ho sap tot.
1: Sí, de fet, el Carmelo Gómez li diu amb la Ruth Gabriel, li diu, ten cuidado con eso, no sabe todo.
0: Sí, aquí.
1: Aquí teniu un xivato i no ho sabeu. I aquest tio ho sap tot. Ho sap tot. Sí, sí. I llavors, clar...
0: Tenia diverses fonts d'informació.
1: Clar, és que... I aquelles són una colla de papallones que no se n'enteren de res.
0: Ah, i a més, tenia els personatges, per exemple, amb el Bardem, li dones un gramet de...
1: Bueno, el tenia menjat de la mà.
0: Li menja de la mà i li fa saltar el que vol, clar. Amb aquell desgraciat.
1: Sí, sí.
0: Mare meva.
1: En fi.
0: A més, ens retrata un Madrid, el mític Madrid de la movida madrilenya,
1: sí.
0: Que si jo era la movida madrilenya, que s'ho quedin. Que no ho esportin, perquè és un Madrid degradat.
1: Jo crec que és un barri pobre.
0: Brut.
1: Pobre.
0: Sí, home.
1: Un barri pobre.
0: Allò és Malassanya, no sé què.
1: Però
0: un
1: res, a veure, res a veure
0: no, no, amb
1: la imatge que tenim de Madrid,
0: el
1: modernó... I de
0: però també hi és aquest Madrid.
1: Sí, clar que hi és.
0: També hi és, eh?
1: Tant. Sí. I era, llavors.
0: I era més cara o no ho sé, eh?
1: Bueno, jo crec que es va... Sí, que llavors en aquell moment devia ser encara putre, molt més putre. Segurament de com ho ensenya, perquè clar, doncs, els carrers mal asfaltats, amb pèlags d'aigua per tot arreu...
0: Que brutegen.
1: Bruteja tot plegat.
0: Brutegen tots.
1: És molt gris, sí, Madrid, molt, amb aquesta pel·lícula.
0: Molt. Sí, eh? Jo crec que feia... El Madrid que ens ensenyen fa això com els personatges, personatges bruts,
1: sí.
0: Moral i físicament.
1: I físicament.
0: Sí,
1: tal qual.
0: Dius, no m'agradaria gens viure aquí.
1: Tal qual.
0: A més, és molt curiós perquè la primera imatge que té el Carmelo Gómez quan arriba al seu domicili de Madrid,
1: sí.
0: Veu que li foten la corrent.
1: Ah, sí, que té un cable que...
0: Que hi ha un cable que diu...
1: Del veí que li està fotent.
0: Però és que... No xupen del carrer.
1: No, d'ell.
0: Xupen d'ell?
1: De casa seva.
0: Dius, home,
1: sí.
0: ja està bé, no?
1: Jo crec que té molt de mèrit la fotografia del Javier Aguirre Sarobe.
0: Sí, Aguirre Sarobe.
1: El Javier Aguirre Sarobe és un dels grans.
0: Una foto molt... molt realista.
1: Sí, molt natural.
0: Sí, molt natural. Sí,
1: molt natural, sí.
0: I funciona bé en interiors o exteriors, perquè la seqüència... Hi ha una seqüència que posen una bomba a un cotxe com a esquer,
1: sí,
0: que se l'emporta allà,
1: sí.
0: D'això, que és on la noia perd el bolso,
1: sí.
0: I no l'has deixat el bolso allà.
1: No la reconeixen.
0: Aquella seqüència d'exteriors, o sigui, té una llum i una filmografia molt realista. Vull
1: sí,
0: dir
1: sí,
0: que
1: sí.
0: No ho veus gens.
1: Sí, sí,
0: no. És que tant li funciona amb exteriors com interiors.
1: No, jo crec que fa una feina fantàstica. Bueno, de fet, ja venia fent una feina fantàstica de fer molts anys.
0: Sí, sí,
1: home. Ja era un dels grans. Quan
0: sí.
1: Va fer aquesta, encara més gran. I després, bueno, la prova és que des del 2000... Em sembla que és del...
0: Del 1994.
1: La pel·lícula sí, però jo crec que la Guerra Sarobe, des que va fer Los Otros...
0: Ja feia 20 anys que circulava, per aquest món de Déu.
1: I després va continuar, i des que va fer Los Otros, que sembla que va fer el salt, ha estat... Ja només treballa, ha estat...
0: Ah.
1: Ara ja...
0: Sí,
1: fa altres coses.
0: Tot el bo a negre.
1: Sí.
0: Perquè al final, en aquest país,
1: és un dels bons,
0: quedes diluït a la mediocritat del país i no ets ningú. Fatal. Tenim un guió d'aquesta pel·lícula que està basat en un llibre, el Juan Madrid, que era un escriptor de policiac, més que res, molt bo, bastant entretingut.
1: Sí.
0: i que hi va intervenir el guió, l'Imanol Uribe, que després amb els Goya se van portar el premi al millor guió adaptat.
1: Adaptat.
0: Però veus que aquest premi no fa... Llavors, quan... Sí, no hi trobes el Font Madrid.
1: No, perquè el premi és el que hi ha fet, el que hi ha fet l'adaptació de l'obra original. Si no fos adaptat el guió, el premi se l'enduria a l'escriptor.
0: Adaptat i bastant adaptat, perquè amb el llibre que està basat...
1: Això ja no ho sé.
0: Amb el llibre que està basat el guió, o sigui, el personatge del Carmelo Gómez no existeix.
1: Imagina't.
0: Sí. No existeix.
1: No té res a veure.
0: No. És una història de Madrid, de Sordi, i tal, i tal. Llavors, amb l'Uribe se li va ocórrer la idea aquesta. Bueno.
1: Incrustar el Comando Madrid allà al mig.
0: Incrustar el Comando Madrid allà al mig de la
1: llavors és una adaptació molt lliure.
0: Molt, molt lliure.
1: Una adaptació molt lliure.
0: No, bé. La música, clar, jo he quedat parat, dic, la música, no la recordo.
1: Bueno, perquè és la mateixa melodia que es va repetint tota la pel·lícula.
0: Sí, sí, és allò que dius, no la recordo.
1: Sí.
0: I és del José Nieto, que no sé si té parentesc com el Pepón Nieto.
1: No, bueno, no ho sé.
0: No ho sé. La fotografia és de la Guerra Sorebre i el muntatge...
1: De la grandíssima Teresa Font.
0: De la grandíssima companya Teresa
1: Font. Teresa
0: Font,
1: una de les grans muntadores d'aquest país.
0: Una de les grans muntadores, sí.
1: Sí, va la Teresa Font.
0: Aquí també sí. Si no hagués sigut pel muntatge, també hauria sigut una pel·lícula caòtica.
1: Bueno, és que, clar, la Teresa Font jo crec que ha arreglat moltes coses. Moltes.
0: Totes les que han intervingut.
1: Totes les que han intervingut.
0: Totes les que han intervingut. Jo crec que els directors li deuen estar molt agraïts.
1: Bueno, ella mateixa va dir en una entrevista...
0: Era la companya de l'Aranda.
1: Del Vicente Aranda, sí. Ella mateixa va dir en una entrevista que quan ella arribava a la sala de muntatge,
0: sí.
1: Ella volia fer el muntatge que el director volia fer encara que no hagués rodat el que ell volia.
0: Vale.
1: Saps com he dit?
0: Clavat. No, clavat.
1: Està clar, oi?
0: Claríssim.
1: Val.
0: Claríssim.
1: Doncs això.
0: Ja recordo una pel·lícula d'ella.
1: O sigui, se'n devia trobar de mil colors.
0: Tu ara fes un exercici, una pel·lícula clau de la Teresa Font, Si te dicen que caí.
1: Sí.
0: Que sense ella, allò no ho hagués entès ningú, ni el director. Ni el Vicente Aranda no ho hagués entès.
1: No, probablement.
0: Vull dir, una pel·lícula brutalment muntada, Si te dicen que caí.
1: Sí.
0: Era un treball d'aquests d'artesania pura.
1: És que jo no sé fins a quin punt no li haurien de donar l'Òscar a millor pel·lícula als muntadors, a vegades. Perquè a vegades han salvat pel·lícules.
0: Moltes.
1: Pel·lícules que no haguessin fet res.
0: Sí, sí.
1: Si no s'haguessin no, sigut per ell.
0: Moltes.
1: Tiburón és un cas.
0: Sí,
1: paradigmàtic.
0: Claríssim.
1: Paradigmàtic.
0: Sí,
1: després te la mires i dius, mare,
0: sí,
1: Déu.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu, quin desastre que hi havia aquí.
0: El tiburón entre el muntatge i la música la van salvar.
1: La van salvar i bueno, no sabem quantes pel·lícules més l'han salvat. No? Gràcies a ells.
0: Jo crec que un cas molt clar també de... molt més enrere, que ja quan es començava a valorar molt el muntatge, és la Psicosi d'Ofisco.
1: Ah, bueno, clar.
0: És un cas claríssim de pel·lícula que el muntatge la va salvar molt bé, perquè si no... costava molt del passatge, eh?
1: Bueno, tenia el seu... És que, clar, és rara.
0: Molt rara. És
1: una pel·lícula molt rara,
0: eh? Va d'aquí, d'allà, i d'això, i ja va.
1: I comença, i llavors, quan porta un terç de pel·lícula, canvia la pel·lícula.
0: Sí, sí, canvia completament.
1: És una altra pel·lícula, no se sembla de res.
0: Bueno, això...
1: Si ens estem enrotllant coses tècniques, ens ho diem.
0: Els espectadors oïdors ja veieu que... Els cinèfils tenim aquestes coses, marxem d'una cosa a una altra.
1: I ens anem per les branques i tot plegat.
0: Són com un ordinador que no funciona gaire bé.
1: Exacte, sí. Va saltant, el disc va saltant. Diem els premis?
0: Diem els premis. Bueno, Conxa d'Or de Sant Sebastià, la millor pel·lícula.
1: Sí.
0: I Conxa de Plata pel millor actor,
1: pel Carmelo Gómez.
0: Per Carmelo Gómez.
1: Bueno.
0: Després també té molts premis. El Goya va estar nominada a 18 Goya.
1: Sí.
0: I se'n va emportar, em sembla que 8 o 9.
1: Sí.
0: Veiem... Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit.
1: Vuit Goyes.
0: Vuit Goyes. Millor pel·lícula, millor director,
1: sí.
0: Millor actor protagonista, Carmelo
1: Gómez, Carmelo
0: Gómez, i millor actor de repartiment, el Javier Bardem.
1: El Javier Bardem.
0: Millor actriu revelació, la Ruth Gabriel. La Ruth Gabriel. Millor guió adaptat, millor muntatge i millors efectes especials.
1: Bueno, no està malament, els efectes especials. Està poc bé.
0: Bueno.
1: Tampoc és que n'hi hagi molt.
0: Ara anava a dir...
1: No és espectacular, la pel·lícula.
0: Que jo recordo ja la seqüència aquesta del
1: cotxe
0: al descampat
1: i
0: després el cotxe que baixa.
1: I l'última.
0: I l'última.
1: De fet, no, això passa a vegades amb els Goyes, que hi ha pel·lícules que arrosseguen. premi,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: com
0: sí,
1: que és
0: sí.
1: la pel·lícula de l'any, no? A vegades s'emporta premis que dius...
0: I són seqüències que encaixen a la pel·lícula,
1: sí.
0: I també es sobrevaloren per aquest tema. Perquè, doncs,
1: bueno... No recordo que hi havia aquell any, per comparar, com per dir...
0: No sé
1: si hi havia alguna que fos molt millor, però...
0: Bueno, per efectes especials tindríem que buscar molt, em sembla, eh?
1: Sí, aquí molt.
0: Aquí tindríem que buscar
1: molt. A la filmografia espanyola, sí. Estem parlant.
0: Doncs, bueno, el que dèiem, si volen més informació, un tri personal, hiperrealista i en certa mesura desmesurat.
1: Bueno, sí, perquè és molt extrem.
0: És molt extrem.
1: En tots els sentits.
0: No,
1: tots els sentits.
0: Jo vaig agrair que sigués així. Perquè, o sigui, una pel·lícula sobre ETA o sobre personatges d'ETA, que no sé si és sobre ETA o sobre uns personatges determinats d'ETA.
1: Som un comando, no?
0: Sí, d'un comando d'ETA. Sí, tenia que ser així.
1: No, però retrata molt bé el que dèiem abans, no? De començar, el sadisme de la banda terrorista.
0: No.
1: Eren terroristes. O sigui, no tenien mirament.
0: No, eren terroristes professionals.
1: Professionals. I llavors retrata molt bé aquest sadisme, aquest voler fer el màxim de mal possible.
0: Home, hi ha aquella seqüència de quan maten el policia.
1: Sí.
0: El que diu aquest tio.
1: Bueno, algú ha de fer.
0: Ja, però, home...
1: Bueno, algú ha de fer.
0: Ah, perquè jo figuro que és al mig de la Gran Via,
1: perquè
0: és la zona de Callao,
1: sí.
0: I diu baixa, aprofitant que el cotxe està parat,
1: sí.
0: Es carrega el policia d'un tiro al clatell
1: i se'n va.
0: I se'n va.
1: Sí.
0: Tan tranquil.
1: Bueno, però això et demostra molt que el terrorisme és això.
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: No hi ha una raó darrere. O sigui, no li busquis un motiu, per entendre.
0: No.
1: És fer... És terror pel terror.
0: Sí, sí. És
1: buscar el terror, sí, sí, pel terror.
0: Tu t'has...
1: En aquella època... És veritat que ETA també es va carregar molts policies.
0: D'aquesta manera.
1: I molts guàrdies civils.
0: Sí, i d'aquesta manera, eh?
1: Hi havia un enemic aquí, sí, que era,
0: sí,
1: clar, eh?
0: Sí, ells es van agenciar un enemic,
1: sí,
0: i no importava com, a on sigui.
1: Sí, sí, tant
0: era. Aquell policia feia una feina de carrer.
1: A més, tant, llegint el diari.
0: Tant podia estar allà com en una oficina rascant la panxa.
1: Sí, sí.
0: I mira, va tenir la
1: mala. Li toca el rebre.
0: Li va tenir la mala.
1: Bueno, però és que, clar, aquest terrorisme indiscriminat, no? De posar un cotxe bomba en un quarter de la Guàrdia Civil.
0: Sí, sí.
1: Això és una cosa que potser... O sigui, així com hi ha terroristes que el que busquen és matar com més civils millor perquè hi hagi terror entre la població, els de l'ETA, sí, també ho feien, no els hi feia res,
0: no,
1: que morissin civils, però un objectiu eren les forces armades.
0: ETA va tenir...
1: Anaven a buscar els cossos de policia.
0: Sí, sí, els cossos de policia a vegades no tenien en compte els serrells.
1: Bueno,
0: perquè el de l'atemptat de Vic...
1: Les víctimes col·laterals.
0: Allò va ser una salvatjada.
1: Una salvatjada.
0: Eh? Perquè, clar, sabies que allà a la casa quartel...
1: Hi hauria nens,
0: gent gran, hi hauria gent gran, no hi havia només guàrdia civil.
1: No, evidentment.
0: Entens?
1: Sí, sí, no tenien gaire esmonia.
0: Però aquí va començar... ETA no va ser mai popular per aquest tema. No com a l'Ira Irlanda.
1: Ja.
0: L'Ira Irlanda és una banda terrorista molt popular. I que la gent la mirava, els irlandesos la miraven amb simpatia. Jo crec que ETA, 34 sombats bascos, ni la resta de la població basca la mirava amb simpatia.
1: Bueno, jo crec que hi havia com un rebuig,
0: sí,
1: no? Els mètodes i les maneres.
0: Sobretot de fer, els mètodes.
1: I molta por.
0: Sí.
1: I molta por.
0: Sí.
1: Que no va sortir fins al cap de molts anys.
0: Sí, sí, sí.
1: No es va començar a moure una mica la societat civil, no va començar a dir que ja n'hi havia prou.
0: Sí, sí.
1: No?
0: Jo tinc una anècdota que no sé si es pot explicar aquí.
1: Ah, això ja no ho sé. No. Podem parar un moment la gravació?
0: No cal. En un dels viatges que vaig fer a dalt al País Basc, vaig anar a parar en un poble que es diu Deva. I per el que sigui, allà a Deva hi havia un noi d'aquí Sant Pere. Popular, a Deva. I d'ençà que vam arribar, fins que no em vaig trobar amb aquest noi, em van estar vigilant i seguint.
1: Sí. És curiós.
0: I quan vaig entrevistar-me amb aquest noi, bueno, ens vam veure i d'això...
1: Sí.
0: I pel que sigui, no em van seguir més.
1: Bueno.
0: Sí.
1: Estaves controlat.
0: Estava controlat.
1: I estaves, sí, controlat. Sí, sí. Bueno, no, clar, és que, a veure, al final era... Hi havia llocs del País Basc i hi havia guerra.
0: Sí,
1: era una guerra total.
0: Era una guerra total.
1: No recordo haver anat a Passages de Sant Juan.
0: Sí?
1: I allò era un poble de tarra. Totalment, eh?
0: No, no.
1: Totalment. No dic que no hi hagués algun contra.
0: És que
1: bueno.
0: L'arribada a Deva va ser degut a un atemptat que hi va haver a Zumaia, perquè la meva filla, la Carmina, estava amb l'Orquestra Nacional de Catalunya fent uns concerts i posaven a Zumaia. Mm. I clar, quan hi va haver l'atemptat a Zumaia, clar, la dona al seu cellí em va dir, anem a buscar-la.
1: Clar.
0: Que jo li deia, home, ara ja està fent l'atemptat, no en faran 40 de seguit.
1: No, no, clar, clar.
0: I vam anar a buscar i llavors vam anar a parar a Deva perquè és un poble que està al costat i tal. I,
1: sí, sí, sí.
0: I anava millor. I per això vull dir que... I d'ençà que vam arribar a Deva, fins que vam veure amb aquest noi d'aquí a Sant Pere, que vivia allà, no ens van deixar de seguir.
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: No, no, clar.
0: Era un entorn, com dius tu, un entorn que es tenia una mica de por, una mica o
1: sí,
0: molta por.
1: Sí, bueno, això que té, jo no sé si aquí ha passat des de Sant Juan tots ho eren. Però ho semblava. Ho semblava. Ho semblava, perquè, bueno, el poble era petit i estava...
0: A més, estàvem molt junts a la frontera. I d'això, clar, era sí, una mica terra de pas.
1: Sí, sí, sí.
0: Obligat.
1: Sí. Llavors, no ho sé.
0: En fi,
1: bueno, retrata molt bé, doncs, això, la vida del comando, no?
0: Beta, sí, sí, sí, sí.
1: Les vicissituds de... Bueno, i el que comentàvem, no? Que humanitza el personatge de la Tarra al posar-lo amb aquesta relació sentimental amb aquesta noia...
0: Sí, l'humanitza, que això és el que va molestar a les crítiques madrilenyes. Allò que es va molestar molt.
1: Clar.
0: A més, jo vaig... Dies Contados és una pel·lícula que has d'agrair que t'explica el que t'explica, no solament el que t'explica, sinó com ho explica. Perquè ho explica molt ben explicat,
1: sí,
0: a mi, eh?
1: Sí.
0: I és una pel·lícula que l'has de reflexionar i és d'aquelles que dius... Ho haig de tornar a veure una altra vegada, perquè he vist la pel·lícula, però no, potser no m'ha quedat tot el que explica la pel·lícula.
1: Sí, sí.
0: I és una grandíssima pel·lícula, com t'he dit, jo crec que també és una d'aquelles pel·lícules que inclús ara, amb aquest context que estem vivint, valdria la pena que la passessin als instituts.
1: Sí, home, estaria bé, perquè...
0: Ja ho sé que l'època d'ETA ja ha passat.
2: Per alguns, sí.
1: Sí, perquè n'hi ha que li interessa que estigui ben viva.
0: No, n'hi ha que necessiten un amic, ni que sigui fictici, com deu ser ara el cas, perquè ETA
1: bueno,
0: ja es va desfer.
1: Clar, és que inclús ara et diuen a Tarra, no?
0: Sí, sí, sí, sí, segons que diuen.
1: Ja està, la cosa està estigmatitzada.
0: Quan ETA ja s'ha rendit,
1: i fa anys.
0: Ja han tregat les armes,
1: fa molts anys.
0: Ja es va dissoldre,
1: sí, sí.
0: I encara estan en el mateix.
1: Encara estem en el mateix.
0: Que clar, jo els hi diria a aquesta gent de dir, bueno...
1: És que és molt rentable.
0: Sí, i és que necessiten algú, necessiten un amic.
1: Clar.
0: O els catalans o els bascos.
1: O els dos.
0: O els dos.
1: Els dos alhora, si pot ser.
0: Si pot ser els dos alhora. Si poden fer el poti-poti, mi tu.
1: Si pot ser els dos alhora.
0: Sí, no, i tant, i tant. És una pel·lícula que desmitifica molt el Madrid, com hem dit, el Madrid de la movida.
1: Sí.
0: I d'aquells temps, no?
1: Sí, un Madrid bastant sòrdid.
0: És del 80. Un Madrid sòrdid que, a més, encara impacta més perquè dius, bueno, és que no solament la ciutat, és la gent que habita aquesta ciutat.
1: Sí.
0: O que habita aquell barri, o aquells barris.
1: Bueno, és una part de la societat segurament la que està més de...
0: Però, a més, degenerada moralment.
1: Sí, sí.
0: Perquè, o sigui, quan van a fer la festa amb el botiguer, amb el botiguer de roba, diu, hòstia...
1: Bueno, no se'n salva ni un, no?
0: És cert.
1: Bueno, a veure, perquè hi hagi festes d'aquestes hi ha d'haver festejadors.
0: Sí, sí.
1: No,
0: ja,
1: per entendre'ns.
0: Bueno,
1: això és com la corrupció, perquè hi hagi corruptes i hi ha de corruptors.
0: Correcte.
1: No falla.
0: Allò també és impactant, perquè dius, bueno, sí, però sí.
1: Quan parlen de la festa penses que se sabeu
0: què,
1: i després és la rebotiga del
0: vendedor
1: de camises del barri.
0: Del barri, però que a més és un senyor gran ja. Un
1: senyor gran.
0: Hòstia,
1: sí, sí, que dius,
0: i que no, necessita dues, no? Una que li fa la feina i l'altra que se'ls hi ve.
1: I una que se la mira.
0: Ja, sí, sí, sí. Mare meva, quins personatges.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quins personatges.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, i després quan fan la festa grossa, diguéssim, que no es veu gaire, però la mestressa del bar també s'hi afegeix.
1: Sí, bueno, també està posant...
0: També està posada en el teu aquest.
1: Sí, a veure, són tota una sèrie, bueno, ja ho diu el mateix títol, ja ho diu Dies Contados,
0: sí, sí,
1: perquè jo crec que tots els personatges els tenen, els Dies Contados.
0: No, no, és que són uns personatges tan marginals que no poden sobreviure a la seva marginalitat.
1: Sí, i uns per una part i uns altres per una altra. Igual que els atarres saben que l'ocell no acabarà bé, els altres també ho saben que l'ocell no acabarà bé. Jo he trobat a faltar en aquesta pel·lícula alguna referència a la sida, amb la droga de xur,
0: sí,
1: i tot plegat.
0: Sí, perquè, sí.
1: Jo crec que parlo d'una època abans, no? De la sida.
0: És que és abans de l'esclat de la sida.
1: Abans de l'esclat de la sida.
0: Sí, perquè aquesta figura... La pel·lícula està al 94, però ens parla del Madrid del 80.
1: Sí. de principis dels 80.
0: Del Madrid del Tirno Galván,
1: sí.
0: I d'això, bueno,
1: sí,
0: que potser encara no estava tan instal·lada,
1: sí,
0: la por aquesta. Mm-hmm. La por de la sida es va instal·lar més que res, jo crec, que degut a la mort del Rock Hudson.
1: Va, no sé, a partir de llavors
0: es va fer més conegut. Es va fer més popular, més conegut.
1: Però bueno, la gent moria com a
0: mosques. Moria, sí, però no serà conscient.
1: No.
0: No serà conscient. No. Va ser arrel de Rock Hudson que es va començar a ser conscient.
1: Sí, a ser més conscient del que passava.
0: Després va venir el Freddie Mercury i companyia, i clar, vull dir...
1: És que van morir molt.
0: Molt, moltíssim.
1: Moltíssim.
0: Va ser la cultura de la droga. Perquè més que res... jo crec que la sida s'encomanava, evidentment, per contacte sexual, però per fer servir èxtris,
1: sí,
0: que ja estaven, sí,
1: és que aquesta era la principal via.
0: Aquesta era la principal via.
1: Aquesta era la principal via.
0: I llavors dius, bueno... Sí. Dius,
1: sí, sí, no, a veure, entre els drogadictes va fer estall.
0: Sí, sí, molt, estall, molt, molt.
1: Molts més, bueno, potser molts més no, o igual que entre la comunitat.
0: Molt, i tant, i tant, i tant.
1: Segur.
0: Total, que hem tenit, ja et dic, és una pel·lícula que és testimoni de la seva època.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: I recomano la...
1: Home, per si no ha quedat prou clar, la recomanem.
0: Si no ha quedat prou clar,
1: recomanem veure-la.
0: Recomanem veure-la, però veure-la, ja dic, amb atenció. És una pel·lícula que té un avantatge, que la pots veure a casa.
1: És d'antes.
0: Eh?
1: És d'antes, dura 90 minuts.
0: Sí, però a part la pots veure a casa. Sí, no
1: sí.
0: Necessita una gran pantalla.
1: No necessita una gran pantalla.
0: L'únic que necessita és una atenció a l'espectador. Hi ha detalls que val la pena.
1: Sí, però no és una pel·lícula espectacular que perdi molt de no veure-la en una sala de cine. Es pot veure a la tele i tot.
0: I és una pel·lícula d'aquelles que te'n dones compte que has vist una gran pel·lícula després de País.
1: Sí.
0: Doncs ja ho sabeu.
1: Molt bé. Bueno, què farem? La propera.
0: A la propera l'has de triar tu.
1: Ah, l'haig de triar jo?
0: Clar, perquè Dies Contados ja la vaig fer jo.
1: La vas triar tu.
0: Ja la vaig triar. Jo tenia una idea gamberra.
1: A veure.
0: Gamberra. Que, si a tu et sembla bé,
1: a
0: mi m'agradaria comentar una pel·lícula que és una pel·lícula d'un gran còmic, que és el Jerry Lewis, que és Tuki Millo.
1: Tuki Millo?
0: Tuki Millo.
1: Tuki Millo.
0: No Professor Xiflado, no.
1: No, ja.
0: És una pel·lícula que es diu Tuki Millo, que és una grandíssima pel·lícula. Recordo que em vaig patar de riure des de la primera seqüència fins a l'última, i on el Jerry Lewis fa de Jerry Lewis.
1: Bueno, el paper que va fer...
0: Però de Jerry Lewis... El Professor Xiflado, o sigui, que és una altra pel·lícula del Jerry Lewis, té la desavantatge de que a vegades ha de desmarxar del personatge quan entra dintre...
1: Ja, clar, perquè ha de fer d'un altre, perquè fa dos personatges.
0: Quan entra dintre del Mr. Hyde,
1: clar. Ha
0: de fer dos... Aquí no.
1: Aquí no. Aquí és el...
0: Sí, sí.
1: És tota la pel·lícula.
0: És tota la pel·lícula.
1: Doncs fem una cosa, aquesta la fem d'aquí dos,
0: vale.
1: I la propera m'ho penso.
0: No, molt bé.
1: M'ho penso.
0: O sigui que la propera serà sorpresa.
1: Sorpresa. Serà un clàssic. Això jo us ho puc dir. Serà un clàssic.
0: Serà un clàssic. Molt bé.
1: Un clàssic que no hem fet. I ja que estem... Hòstia, se m'acut una... Bueno, no. M'ho penso.
0: Deixem la sorpresa.
1: Deixem la sorpresa.
0: Ara m'ho dius a mi perquè el sorprès...
1: Sí, clar. Jo
0: haig de posar-me amb el tema.
1: Sí.
0: Però d'això...
1: Sí. Exacte. Doncs fem aquesta.
0: Però tu el tens present, el Jerry Lewis, amb la seva pel·lícula?
1: Sí, home, i tant.
0: Per mi és un dels còmics universals.
1: Però saps què passa? Que jo soc més del... Com es diu? Del Gendarme Santópez.
0: Del Luis de Funes.
1: Del Luis de Funes.
0: Sí, home, però són dues personalitats diferents.
1: Completament diferents.
0: Completament diferents. No, no. A més, ja t'he dit una pel·lícula concreta.
1: Sí. Tuki Millo. Molt bé. Aquesta d'aquí dos.
3: Doncs per la propera, sorpresa.
0: Sorpresa.
3: I aviam què fem.
0: Bueno, farem una...
1: Farem un clàssic.
0: Farem una xerrada col·loqui sobre un clàssic.
1: Exacte.
0: I ja està.
3: Així ens ho farem.
1: Sorpresa.
0: Molt bé.
3: Jaume Felipe, Jaume Felipe, gràcies pels vostres consells, les vostres notes cinèfiques.
0: Molt bé.
1: Gràcies. Adéu-siau, a vosaltres.
0: Gràcies als espectadors que ens aguanten.
1: Els oients.
0: Els oients. Sí.
1: Gràcies als oients.
0: Ah, no, és que ara... Ara també.
1: Ah, hi ha vídeo també, ara?
0: Sí, hi ha.
1: Ah,
0: sí.
1: Vale. Ara, ja de tot. Esperem amb vosaltres.
3: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
4: Ona Villas. 107 FM.
5: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
4: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
5: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
3: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cuple. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis.

Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins del món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per el pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
0: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumants basturen pel sud.

els estius i els rigors dels hiverns sencers. Transhumància.

la ciència és la nostra guia, la nostra cosa se vindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens

0: Molt xulo aquest tema, de l'Umac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è aplec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al campionat de Caçaers. Som-hi, que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: coplejant.cat
1: i obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a 1:15, festa major de Golmés amb una ballada amb la Copla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Copla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Copla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Copla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2:40, ballada Rubí amb la Copla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12 ballada Taià amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 5:45, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Copla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Taltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 la Copla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Copla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Copla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 i a les 5 de la tarda amb les Coples Bisbal Jove Sabadell i Juvenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 i a les 4 amb les Coples Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda amb les Coples Reu Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 12:15 ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Copla Lluïsos, i també a 12:15 ballada al Parc de la Guinaueta amb la Copla La Principal del Llobregat. També a 12:15 ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Copla Ciutat de Terrassa, i a 12:15 ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 12:15 ballada amb la Sabadell a Sant Just d'Esvern, i a 12:00 ballada a Tàrrega amb la Copla Tàrrega. Diumenge que ve també a 12:00 ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Copla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de 5:00 de la tarda amb les Coples Catania i Maricel. També 6:00 a Berga hi haurà ballada amb la Copla Pirineu per les festes de la Patum, i a 7:00 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a 10:00 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Castà de la Selva, la 50a nit dels músics castanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebren 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics castanencs que consisteix a formar una monumental copla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Castà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Castà, tant si han nascut al municipi com si han viscut. Aquest esdeveniment té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Castà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza els Amics de la Sardana de Castà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Castà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les coples castanenques: la Salvatana, la Principal de Castà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Castà en els anys que han estat de Cassà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la cobla contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: www.poblejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i s'hi pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic colles sardanista germanor@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana, l'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós, això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coblejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, cuplegeu força.

0: Coplegem, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplegem, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma.
2: Ona Villas, 107 FM. Sintonitzes Ona Villas.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats en format d'MP3. Per això, aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
5: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
4: I per començar, els hi diré que és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

更

Hem escoltat Sant Benar per al grup Els Pescadors del Francolí i els hi afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La media volta i Tu, solo tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un mundo raro.

Acabem d'escoltar per als pirates Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la cirereta o petons i cireres que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta o petons i cireres interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà. Una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajun, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

d'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda en braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretada per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la trinca. La van incloure en el disc Trincamerón del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la varen musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

0: Bartomeu s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu. Bartomeu, Bartomeu s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: Un amic li diu, Tomeu, feu una cosa.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: De dona us disfressareu, gràcies de llana.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.

les cançons irreverents i divertides de la trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners del

una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols i juntament amb Fin Camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els digui el títol? Sí, és Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar, Mestre d'Aire.

Segurament, amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita, política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de la illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: I amb aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que es resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquest frase o no?
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure què puc fer.

0: Festival de Cants arriba avui al seu punt culminant amb una presència espanyola històrica.
1: I és que per primera vegada tres produccions de l'Estat competeixen a la secció oficial per la Palma d'Or. Són Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i La bola negra del duet creatiu Javier Ambrosi i Javier Calvo.
0: D'altra banda, resta un mes per Sant Joan i per tant també pel tret de sortir de les grans diades castelleres pels ballencs i per les colles ballenques. Tot i això, aquestes colles ja preparen els propers mesos amb actuacions en diversos escenaris.
1: Avui a les 5 de la tarda la Colla Vella dels Xiquets de Valls actuen a la Diada del Pallol de Reus, a la capital del Baix Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La Colla Vella dels Xiquets de Valls actua en aquest cap de setmana a Reus, a la plaça de Varis Fàbregas, a la plaça del Pallol, per consolidar els castells de la gamma alta de 8 i, segons el nombre de camises desplaçades, no es descarta poder portar algun castell de nou. Els Rosats actuaran a la plaça del Pallol acompanyats de la Colla Jove de Tarragona i els Xiquets de Reus amb l'objectiu de consolidar el bon inici de temporada. La Jove de Tarragona també vol apostar per castells de la gamma alta de 8 després de descarregar la setmana passada el 3 de 9 folrat a Gràcia. Pel que fa a la colla anfitriona, els Xiquets de Reus tenen la intenció de completar el seu primer 3 de 8 de temporada, que acabarien de rodonir amb el 4 de 8 i el 2 de 7. La Diada del Pallol tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça juga aquesta tarda la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió.
1: S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions, així com treure's l'espina clavada de la derrota de la temporada passada en la final de Lisboa contra l'Arsenal. A més, les culers es retrobaran amb Jonathan Giralde, ex-tècnic del Barça, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure la final, que arrencarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium.
0: També en futbol avui es tanca la Lliga Primera Divisió Masculina i tots els ulls estan posats en el Girona, que necessita guanyar l'Elx a Montilivi per poder salvar-se.
1: La jornada unificada arranca a les 9 del vespre i els de Mitchell la començaran en zona de descens, però sabent que depenen d'ells mateixos. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafanyer.
4: El Girona afronta aquesta nit a Montilivi el partit més important de la temporada contra l'Elx, amb la permanència a primera divisió en joc i tota la ciutat volcada amb l'equip. Els de Mitchell només els val la victòria. Una derrota o un empat condemnaria el club al descens i posaria fi a una etapa històrica a la màxima categoria del futbol espanyol. Per fer-ho possible, el club ha organitzat una rebuda a les 7 de la tarda a les portes de Montilivi i ha demanat a l'afició que ompli l'estadi de blanc i vermell. Mitchell Sánchez mostrava ahir la confiança en el seu equip abans del duel.
5: Queda un partit. Podem pensar moltes coses, però queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
4: Mitchell també va explicar que Stuani, Francesc i Blin són dubte i que Abel Ruiz, Lemar i Hugo Rincón tornen a estar disponibles. Aquesta nit, Montilivi serà l'escenari d'un partit que marcarà per bé o per malament el futur del Girona Futbol Club.
0: D'altra banda, l'Espanyol tanca la temporada a casa davant la Reial Societat.
1: Els blanquiblaus tenen opcions molt remotes d'entrar a Europa sempre que sumin els 3 punts. El Barça, per la seva banda, acaba la Lliga Mestalla davant del València.
0: Aquesta tarda també acaba la Lliga Regular a Primera Federació, amb els tres catalans jugant-se moltes coses. Qui més? El Nàstic de Tarragona, que visita el camp de l'Hèrcules per salvar la categoria.
1: Si els tarragonins guanyen, se salven, però si no ho fan, hauran d'esperar que ni Tarazona ni Betis Deportivo no ho facin per no baixar a la quarta categoria.
0: Mentrestant, l'Europa rep l'Ibiza, que no es juga res a Can Dragó, sabent que si guanya jugarà el play-off de descens a segona, si no, haurà d'esperar altres resultats.
1: I qui el jugarà segur és el Sabadell, que tanca la Lliga a Tarazona buscant un triomf que segelli la segona plaça.
0: I aquesta tarda arrenca el play-off de descens a Tercera Federació pels equips de Lliga Elite. Rubí i Pobla de Mafumet s'enfronten en una de les semifinals.
1: L'anada és jugar aquesta tarda a Can Rosés quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. L'altra eliminatòria la juguen Sant Mauro i Prat amb el primer partit avui a les 7 de la tarda al camp del Sant Mauro.
0: En bàsquet, en la penúltima jornada de la Lliga d'ACB, avui a les 8 del vespre el Baxi Manresa visita la pista del Gran Canària. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: L'objectiu dels baixencs és mantenir la solidesa i la bona línia de joc coral que va exhibir el darrer triomf al Nou Congost per acabar el curs amb la millor posició possible a la taula. Actualment són 11ens els del Bages. L'enfrontament, però, no serà gens senzill per la urgència del rival. Els canaris han signat una temporada irregular que els ha portat a lluitar a la zona baixa de la classificació. Ara, el conjunt dirigit per Néstor Elche García necessita una victòria immediata davant la seva afició per segellar la permanència matemàtica i evitar haver de patir l'última jornada de Lliga. Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, advertia dels punts forts del rival.
7: La seva casa són molt perillosos, molt. Prefereixo pensar en nosaltres, com nosaltres entrenem, com nosaltres competim. És bàsic que juguen a top des del principi fins al final, dependentment de com està el partit, i hem de defensar molt bé aquestes situacions d'un por un, de pick and roll que a vegades bloquen en un lado i de repente en l'altre penetren. Tenen jugadors que generen molta avantatge per si mateix.
6: Per la seva part, el Baxi Manresa viatja a l'illa amb problemes a la rotació. A la baixa de llarga durada de Benítez s'hi suma de cara a aquesta nit la Dolinde, que es queda a Manresa per culpa d'unes molèsties físiques.
0: I un darrer punt en futbol sala, el Barça juga aquesta tarda a partir de les 4 a les semifinals de la Copa del Rei davant el Jaén. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
8: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Escoltes Ona Bitlles 107 FM. Ona Bitlles.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és una mica autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: ella. Els Nabor, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant. Però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

La cançó del xiulet final. Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, soc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vas demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia asseguda a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah! O sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar. Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

melodia desencadenada, Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, Dedi Grant, i també era Baby Come Back.

I Baby Come Back m'explicava el mestre Pallardó, José Maria Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic omplepistes. Baby Come Back dels Equals d'Eddie Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No el recordes? Doncs digue'm el primer que recordis. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert. Gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tale. Escolta, permeta'm primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Hattrick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de

0: touch me, baby, tame.
1: Ona Villas.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
3: Programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
4: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
3: Ah, Los Kings, bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus champagne i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Ball.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que la missió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Buddy White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la cosa està bé.

0: Sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back.
1: Satisfaction guaranteed, or take your love back.
0: És a dir, satisfacció garantida.
1: Satisfaction guaranteed, or take your love back.
0: O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Bé, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la radio.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
4: Oh, quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

quina canya. Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Lee. Another One Bites the Dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Gadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gadi. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gadi, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? So I wait, and in a while, bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió i Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. I per a completar l'anècdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde València, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de Los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mas.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament.

0: Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo! El gran capità està fort! El terror dels camins de Santa Agnès! El lladre que no coneixia la por! Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca estrontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: Hey! És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, has salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: «Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu».
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res.
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: Miserables! Però què heu fet dels meus presents?
5: Els hi vàrem donar, gran Samir.
4: Li vàreu donar tots els presents?
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més.
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abra cadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor i va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar. I així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, grupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem amb la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García, i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adéu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa:
1: avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, i hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva cerbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la cerbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar, un rere l'altre, agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva cerbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la cerbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més junts que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells, a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tavella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist, no tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir, pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació, però que dura poc, i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més em rodolí,
0: Exacte.
5: Molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: Vèiem, publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hoquei patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Tarragona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se

i seguim gaudint d'aquella època dels anys 80 amb el tema Don't Stop the Music.

quines grans melodies es feien aquella època dels 80. I ara, per seguir gaudint més d'aquelles meravelloses melodies, tenim el tema Eda.

Vinga, vinga, que no pari la bona música d'aquella època dels 80. I ara seguim la marxa de la pista de ball d'Ona Vilas amb el tema Back to This Night.

Vinga, vinga, i continuem gaudint d'aquelles melodies dels anys 80 amb el tema Love Me Forever.

Vinga, vinga, a ballar, a ballar, a ballar, i no pareu de ballar. I ara seguim amb el tema If You Were Love.

Vinga, vinga, ja falta poc per acabar la pista de ball d'avui. I ara seguim amb el tema Don't Call Me Tonight.

Vinga, vinga, i un dissabte més ja hem arribat al final de la pista de ball de Ona Villas i ho fem amb el tema Mercury and Iron Halls. Espero que hagi gaudit d'aquestes melodies precioses dels anys 80 que ens feien ballar el cos cap aquí i cap allà i no paraven de ballar. Bueno, xatos, que tingueu una setmana fantàstica i ens retrobem el pròxim dissabte. Una abraçada ben forta. Adeu!

0: Ona Bitlles.
1: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu? Com diem sempre, a punt d'obrir, de deslligar, de posar en dansa el nostre Sac de Sons. Som-hi, doncs? Preparats? Doncs vinga, endavant. Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas dels New Order, un clàssic. Aquest és el Blue Monday i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio.

I què esperaves que fos, si no el sac de sons a aquestes hores? No podia ser cap altra cosa. Doncs el sac ja el tenim ben deslligat. Hem començat amb els New Order i aquella clàssica, el Blue Monday, i després el que va ser un omple pistes a l'any 1982-83, si la memòria no em falla, va ser tot una declaració dels Lime, Baby, We're Gonna Love Tonight. I ara sí que entrem ja amb la nostra matèria i amb el nostre ADN. Això és l'àlbum The Time Machine, el publicava l'any 1999 Alan Parsons. I aquest és un dels seus tracks, Out of the Blue.

Out of the Blue, un dels tracks que s'incluïen a l'àlbum del 99 d'Alan Parsons i anomenat genèricament The Time Machine. Per aquells que dèieu, ui, aquesta veu em sona, i tant que sí, és el Henley, el vocalista dels Spandau Ballet, que va col·laborar en aquest disc i en concret en aquesta cançó. Continuem a l'any, a la dècada dels 90, dècada en què els àlbums unplugged es van posar de moda. També s'hi van afegir el carro, els The Corrs. Aquest és el No Frontiers.

0: No Frontier és un dels tracks que s'incluïen a l'àlbum Unplugged, eh? Un dels The Corrs.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
0: Seguim, doncs, cuinant la nostra recepta detox. Ara li posem un dels ingredients especials del dia. Àlbum Only the Strong Survive el publicava ara fa poc més de 2 anys el boss Bruce Springsteen, un àlbum de grans versions com aquesta, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Una cançó popularitzada per Neil Diamond i que ara fa doncs, un parell d'anys Bruce Springsteen en va fer aquesta versió del Shine Ain't Gonna Shine Anymore i el va incloure a l'àlbum Only the Strong Survive, aquest àlbum de grans i grans versions. I de versions a una original. So que també coneixes prou bé és el so d'Dire Straits. Album on every street when it comes to you.

0: When It Comes to You, aquest so tan clàssic dels Dire Straits, so clàssic també, evidentment, del seu líder, Mark Knopfler, lo incluïa a l'àlbum On Every Street.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Doncs vinga, que continua sonant la música al nostre estil, ara un estil totalment diferent, al 1983, si la memòria no em falla. És el so d'Elvis Costello, Every Day I Write the Book.

Every Day I Ride the Brook. Aquest és el so, aquesta és la cançoneta que ens ha fet sonar avui en Elvis Costello. I de l'Elvis Costello, doncs el George Harrison, Although Years Ago, és un dels singles que va publicar ben bé a principis de la dècada dels 80.

0: Ben bé a principis dels 80, en George Harrison publicava aquest All Those Years Ago, una cançó en memòria del seu amic John Lennon, amb el qual, evidentment, havien passat molts, molts anys junts.
1: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Doncs ara una mica de calma i tranquil·litat amb aquesta de Glenn Frey en solitari. Aquest és el Sexy Girl, també es publicava ben bé a principis dels 80.

formant part dels Eagles, en Glenn Frey va fer grans treballs i també en solitari, per exemple, aquest Sexy Girl. I del Glenn Frey, doncs, els House Martins, també amb una magnífica cançó, havent deixat bastant enrere ja la capella, que és el que els va fer triomfar. Aquest és el Build.

0: menjada, per dir-ho així. Sempre fa que la cosa es posi bé, doncs també se'ns posa molt bé aquest build dels House Martins, després d'haver deixat enrere l'estil que els va popularitzar, que va ser, doncs, la capella.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs, Carla, per la canya t'hauràs d'esperar una miqueta, però molt poqueta, perquè ara sí que ens toca pujar una mica el ritme i després vindrà la canya. Aquest és el so de l'Olivia Newton-John després d'haver passat per Grease. Aquest és el Physical i això és de mitjans de la dècada dels 80.

Fantàstica la veu d'Olivia Newton-John, que després d'aquell gris i fins i tot després d'aquella banda que va protagonitzar, aquella pel·lícula que va protagonitzar Xanadu, amb banda sonora d'ella i l'Electric Light Orchestra, doncs va signar aquest physical. Ara sí que ja anem cap a les dues darreres cançons que ens toquen avui. Cançons, tal com deia la Carla, amb canya. La primera, els Kiss, clàssica també, eh? Pels que no ens fa gaire gràcia el rock dur, o no coneixem massa els Kiss, doncs aquesta segur que la coneixem. I was made for loving you.

I Was Made For Loving You era el so dels Kiss, també ben bé a la primera meitat de la dècada dels 80 ens van deixar aquest gran tamarro que l'hem brincat, l'hem ballat, ens hem escabellat i desmelenat més d'una vegada, t'agradi o no t'agradin els Kiss. I ara sí que és moment de començar a tocar el 2 i el tocarem amb els 99 Red Balloons, però la seva cançó original, amb el seu idioma original en alemany. És a dir, no em feu dir el títol en alemany, perquè aquesta sí que no la coneixes prou bé, és la de Nena, i aquesta és la que serveix per dir-te adéu, si a reveure fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavi Gargallons. Veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.

0: Ona Bitlles.
1: One, two, three,
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: Avui comencem Jazz It, el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, agafant la màquina del temps, la que va imaginar l'escriptor H.G. Wells a finals del segle XIX, perquè només així podem arribar fins a la primera gravació del programa d'avui. Es tracta de la cançó Pound Cake, que Count Basie i la seva orquestra van gravar el 18 de maig de 1939, fa 87 anys. I fixeu-vos que encara sona la mar de fresca, amb Lester Young en el saxo tenor i Harry Sweets Edison a la trompeta. Aquí la teniu, Pound Cake.

Pound Cake, l'orquestra de Count Basie, en una gravació del 18 de maig de 1939, que és el dia que el cantant de blues Big Joe Turner feia 27 anys i ja era cantant i ja era també, com diu el seu malnom, gros, és a dir, big. Sempre s'ha dit que la base de la música de la big band de Basie era el blues. Per això no és estrany que Big Joe Turner treballés en diverses ocasions amb ells. Per escoltar-lo junts, hem tornat a viatjar en el temps, aquesta vegada en direcció contrària, i us portem una gravació de maduresa de Turner i de Basie. És un disc que van fer per mediació del productor Norman Granz el desembre de 1973, i ens porten la cançó Blues Around the Clock, que quan es va compondre a finals dels anys 40 ja marcava el camí que ens portaria el rock and roll. Blues Around the Clock, que no s'ha de confondre amb Rock Around the Clock, aquesta seria una altra història.

Blues Around the Clock, amb la veu poderosa del cantant Big Joe Turner i l'acompanyament d'un octet format per músics de l'orquestra de Count Basie amb ell mateix en el piano. Aquesta cançó, com us hem dit, la va compondre aproximadament l'any 1946 el cantant Willie Bryant i se la considera una precursora del rock and roll, estil que es faria famós al cap de pocs anys i que canviaria el món de la música. Nosaltres no ens movem del món del jazz ni ens movem de l'any 1946, perquè ara tenim una gravació de 20 de maig d'aquest any a càrrec de Buddy Herman i els seus Woodchoppers. La cançó es titula Igor.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim en Territori Jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb un músic, avui força oblidat, que està relacionat, encara que una mica tangencialment, amb els que han obert el programa d'avui, Lester Young i Buddy Herman. Es tracta de Jimmy Rowells, pianista, cantant i compositor, que va néixer a l'estat de Washington, el més septentrional de la costa oest dels Estats Units, fronterer amb Canadà. Va estudiar a la Universitat de Seattle i quan es va voler professionalitzar en el món de la música i del jazz, va emigrar cap al sud, cap a Califòrnia, on es va establir. Per donar els trets més característics de la seva carrera, podem dir que generalment se'l relaciona amb el jazz West Coast i amb el cool jazz, dues tendències que quasi sempre es confonen. Rowells també va excel·lir com a compositor i arranjador i especialment va ser un gran acompanyant de cantants. El podem trobar en diferents moments de la seva carrera al costat de Billie Holiday, de Peggy Lee, de Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i fins i tot, a mitjans dels anys 80, amb una joveníssima Diana Krall. De tota manera, avui us el portem en la seva vessant de líder de grup de jazz. L'any 1958 va gravar un disc amb Barney Kessel a la guitarra i Harold Land en el saxo tenor amb un títol que ens roba el cor. Traduït al català es diu Familiaritza't amb el jazz, entre parèntesi, per a gent que odia el jazz.

Let's get acquainted with jazz for people who hate jazz, Jimmy Rowells i el seu sextet. Ara tornem a fer un salt en el temps fins a l'any 1975 i el trobem convertit en un músic molt respectat per tota la professió, però poc conegut pel gran públic. Rowells va editar un disc coliderat amb l'estrella del saxo tenor Stan Getz, que era un dels seus admiradors incondicionals, un disc que es titula The Peacocks. I podem trobar aquesta versió que escoltem ara de Lester Left Town, un homenatge a Lester Young que va compondre Wine Shorter. És a dir, podríem dir que això és Jimmy Rowells en la terra dels saxos tenors.

0: Hi, this is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara el protagonisme és per Andorra. S'ha fet pública la programació de l'edició 2026 del Festival de Jazz d'Escaldes Engordany, que és la número 42 i que, com sempre, té tres concerts centrals a càrrec de tres figures de renom planetari. L'únic problema que hi ha és que també s'ha confirmat que es celebra el primer cap de setmana del mes de juliol. Per tant, en aquestes dates coincideixen tres esdeveniments jazzístics de primer nivell. El Festival d'Escaldes, el Bijaz de Vilafranca del Penedès i el Tres Dies de Jazz de Tiana, en el Maresme. I això vol dir que tota persona que no tingui el do de la ubiqüitat haurà d'escollir divendres 3 de juliol, dissabte 4 i diumenge 5, cada un dels dies, una de les tres propostes que tindrà a la seva disposició de manera simultània, separades una colla de quilòmetres una de l'altra. Andorra, el dia 3, divendres, i tenim el saxofonista tenor Joshua Redman, que està de gira pel nostre continent.

Joshua Redman, I Had a King. Recordeu, el divendres 3 de juliol a Andorra, i aprofitem també per recordar-vos que l'endemà, el dissabte 4, Joshua Redman serà a Tiana, dins del festival 3 dies de jazz. A Escaldes Engordany, el dissabte 4 de juliol, ens proposen el concert del saxofonista Paquito de Rivera, amb el seu quintet i la clarinetista Anat Cohen.

Paquito de Rivera, fent un homenatge a Tom Jobim, el gran compositor de Bossa Nova, ens ha interpretat One for Tom. I el diumenge 5 de juliol, en el Festival de Jazz d'Escaldes Engordany, tenim una altra proposta imprescindible. Una de les veus més interessants, personals i dúctils del jazz actual, Liz Wright, una cantant de 46 anys plenament consolidada a nivell internacional, que va començar com les figures clàssiques, cantant en el cor de l'església on el seu pare era predicador, a la localitat de Hanira, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu darrer disc és de l'any 2024 i es titula Shadow. I en aquest disc hi podem trobar la cançó que escoltem tot seguit, Your Love, que té una sonoritat molt contemporània i ja porta gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify.

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàcid.
1: Esteu escoltant Jàcid de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. La setmana vinent es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis. De fet, aquest mes de maig, cada setmana l'hem tingut en el programa i avui no serà l'excepció. Us el portem en la seva vessant de compositor de bandes sonores, un camp en el que no té una gran producció. Pràcticament no arriba a la mitja dotzena entre pel·lícules i documentals. Encara que, això sí, moltes interpretacions seves s'han utilitzat en diferents pel·lícules. La banda sonora més famosa que té és la primera que va fer. Era l'any 1958 i un director novell, el francès Louis Malle, estava fent la seva òpera prima, que es va titular Ascenseur pour l'échafaud. S'explica que Miles, els americans Kenny Clark bateria i Barney Whelan saxo, juntament amb els francesos Pierre Michelot baix i René Urtréger piano, van gravar a partir d'uns apunts del trompetista, que no hi havia una partitura definitiva escrita, improvisant mentre els projectaven escenes de la pel·lícula encara sense muntar. El resultat és extraordinari i us en portem dues mostres. Primer escoltarem Nuit sur les Champs-Élysées i a continuació Le Petit Bal.

0: Hello, my name is Joris Dudi. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Acabarem el programa amb una altra mostra de Miles Davis treballant en el terreny cinematogràfic. La pel·lícula es va titular Dingo. És de 1991 i la va dirigir l'australià Rolf De Heer. La música la signen el mateix Miles Davis i el músic francès Michel Legrand, amb qui Miles va treballar en diferents ocasions. El trompetista també hi té un petit paper en aquesta pel·lícula, l'únic paper parlat de tota la seva carrera. I de la banda sonora escoltarem la cançó Concert on the Runway. I després, si tenim temps, acabarem del tot el programa amb Christian McBride, que a finals d'aquest mes de maig farà 54 anys i que possiblement és el millor contrabaixista del món actualment. Amb ell us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

get to me island, man. Me wedding me eat them. Go and woolly.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.